0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: divertida. Blu Radio FM 90.2.
1: De 7 a 9 del matí, el despertador de Blu Radio.
2: Pues ya estem en el 8 en punt, segona horeta del despertador, la sintonia de Blu Radio, que el parla, que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. Si t'acabes d'incorporar, gràcies per despertar a nosaltres i estar ahí.

0: En viurem més. Viu l'estiu amb Blue Radio.
1: Això és el despertador de Blue Radio.
2: Pues ja estem a les 8:30. Continuem hasta les 9 a 100 Blue Radio en el despertador Blue.

Armin van Buuren, Madness Wave. Allà, Trans Dance, remesclaet ahí per a quasi tancar la pareta del despertador d'avui. Avui en David Guetta, el Bergen de Rosalía, la remescla des del Coachella 2026, en el qual avui tanquem la pareta. Un saludo del teu amic Juan Tormo, un plaer, que tingues molt bon dia.

es un dijous 16 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. Per ací ja tot a punt, preparat per encetar 100% Radio Fórmula, el temps de l'actualitat musical, on cotillem un poc la premsa musical i descobrim quins són avui els protagonistes. I damunt de posem els temes imprescindibles. I al ser dijous, bueno, pues avui cotillem per saber com van les ventes musicals. En res, el top 10 de ventes a Espanya l'última setmana. Però abans, saludem a G-Sport i també coneguem l'efemèride. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Recordo que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de cadascuna de les seues prendes. És a dir, tot fet així. Els tenim a Xàtiva, a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes per allí. Veuràs amb tot el que t'espera. Agafem la premsa musical, primera pàgina, i tenim l'efemèride. I es compten que avui felicitem l'aniversari a Rubén Blades. Ha treballat de cantautor, compositor, músic, polític, actor, abogat, activista i actor. Bueno, pues una

segons poden llegir en la seva biografia, és una de les figures més influents de la salsa. Va néixer a Panamà, tal dia com avui, però de 1948. Va revolucionar el gènere en combinar ritmes afrolatins amb lletres profundes, narratives i de contingut social. Junta a l'inseparable Willy Colón, van crear l'històric àlbum Siembra, considerat el millor disc de salsa mai fet i el més venut influent de tots els temps. Dins d'ell, clàssics com el Pedro Navaja, Plástico o Decisiones. Blades va portar la salsa a una altra dimensió artística i cultural que transcendia a algo més que el ball, convertint-se en un referent de la música latinoamericana. Bueno, pues avui tenim una fantàstica excusa per a començar amb Rubén Blades, que és el seu aniversari. Avui es quedem amb este clàssicón, Pedro Navaja.

0: tus mejores recuerdos en la sintonía de Blue Radio. Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Radio Fórmula 100%.
2: Sempre sent música. Entera't de què és el que més sona.

amb la previsió de l'oratge, la que llegim a través de la web oratgenet.com. Avui ens conten: el forn continua encès. Potser no farà tanta calor avui com ahir, però tampoc farà tanta calor com demà divendres. I especialment a la meitat sud de la comunitat, la calor continuarà sent intensa i molt difícil de suportar. Haurem de mirar avui els termòmetres per comprovar que han baixat un poc les temperatures, però la sensació de calor serà molt semblant a la d'ahir. I haurem de mirar de reull esta vesprada cap a les muntanyes per veure on creixen i cap a on van les tronades, que amb molta probabilitat es formaran a primera hora d'esta vesprada. Demà desapareix el risc de tronades, però no el de calor, perquè al sud es deixarà sentir el vent de lleveig. Les temperatures pujaran el poc que puguen baixar avui. Començarà dissabte ja menys calorós per a un cap de setmana. I potser diumenge caldrà estar atents de nou a les tronades que puguen formar-se de vesprada. Però de moment no es veuen canvis importants ni pel que fa a les temperatures ni per l'activitat a l'atmosfera. Bueno, pues avui dia molt, molt semblant al d'ahir. Sí que és cert que avui les temperatures pareix que baixen. Avui la màxima ja no serà de 42, sinó de 38. Però la sensació de calor serà la mateixa. Avís taranja per altes temperatures i també avís groc per fortes tempestes que podrien descarregar amb molta gana ser seques per a esta vesprada. Sí que molta precaució.

0: mira quines són les cançons més venudes en l'última setmana a Espanya.
1: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
0: Però ja pots imaginar-te que esta que acaba de sonar és la número uno, la Superventes, perquè porta ja quasi dos mesos ahí, en el número uno. No, ni aquí la lleve. La Graciosa de Quevedo y Elvis Crespo, las Superventes. En el número 2 de les més venudes, Al Golpito, de Quevedo y Nueva Línea. Y en el 3, completant el pòdium, la cançó del Mundial, Dai Dai, de Shakira y Barnaboy. En el 4, De Lejitos, Jay Weller. En el 5, Patito A, Ana Mena y Lola Índigo. En el 6, El Dichabate. En el 7, Las Más Bonitas, de Anuel AA. En el 8, Superestrella, de Aitana. En el 9, B&B, de Jun Mico. Y completant este top 10 de ventes, Ni Borracho, de Quevedo. Informes ya de cómo van les ventes musicals al país. Bueno, pues, Kimana, Quevedo, ¿eh? En la parte de discos y en el de singles. Bueno, pues al igual que de este mes més radiatge al nostre país, ¿eh? Que este de La Graciosa també és més important. Bueno, pues, está a punt de convertirse en la cançó de l'estiu.

60 33 30, WhatsApp o els telefones. I del patrocini, com sempre, s'encarreguen els de confiança Grupo Innova Tormo i Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, tots els dies ens ofereix esmorzar, menú diari. I el cap de setmana, suma-li també els millors sopars i les millors pizzes per menjar allí o per emportar. Telèfon per a que facis comanda o reserva, 96 222

Así. Diu, hola, bon dia. Vull que poses algo de Serrat. La dediques per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues anem a quedar-nos amb algo millor encara. Anem a quedar-nos amb el disc que se va gravar amb motiu de la gira que van protagonitzar junts Serrat i Sabina. Dos pájaros de un tiro. I anem a quedar-nos amb els dos.

aquest estiu, eh? Sobretot els últims, com és el de Bailando por Madrid. Continuem amb Alan Walker i el seu Me, Myself and the Night.

forma part d'aquests 50 discos més actius de Blue. I a mi, jo vos dono la benvinguda a la segona hora d'aquestes 100% peticions, amb 15 minuts sobre les 11.

notes i esperem el teu missatge WhatsApp o els telefones al 678-60-53-30. I mentre ho penses, te vaig a presentar una novetat. La banda Super Submarina acaba de publicar això, Ola de calor.

Miss del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordeu que tots els dies cuinem per a nosaltres, ens fan el dinar, nosaltres visquem molt còmodes i dinem molt bé. Simplement després només és passar per allí i arreplegar el dinar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48, on està el xàrter cap a dins en el Passatge. Comidas para llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. El seu telèfon, 635

menjars per emportar, ens l'han deixat per ací. Recordeu que han refrescat la seua carta, que ara necessiten coses més fresquetes. Però igualment continuem fent-nos si arròs al porquet tan d'èxit, I el guiso de carrillada, el guiso de codillo. Tu passa per allí i mira que t'apetís. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

Un tema que tenim en llista. Un tema molt fresquet i perfecte per aquest estiu, a que sí? En l'anterior hora havíem escoltat a Serrat i a Sabina. I ara es proposo per ací la de Sabina, la de Pacto entre Caballeros, però la d'Estopa. Bueno, pues és la que sona ja.

gràcies al Blaliter que ens deixava per ací el seu WhatsApp amb esta petició. Bona aportació musical al matí. Gràcies, que te vaja molt bé este dijous. Ahí estaven es Estopa i la seva versió de Pacto entre Caballeros.

mes de novembre, acaba d'editar el disc amb el seu últim concert i li pregunten els periodistes si s'arrepentís d'algo en esta vida. I diu que sí, d'haver estat massa temps en el bar i no tant escrivint, perquè diu que ara se li acumulen les idees i les coses que vol escriure i té por de que li falte temps.

música del moment, estem imprescindibles en estes setmanes, és que tens en la nostra llista. En BluRadioFM.es trobaràs la llista publicada, la de 50 discos més actius de Blue. I entre els importants, este de Manuel Turizo, Te hacen falta dos, o este altre, el release de Prisor, Calvin Harris amb Kasabian. I cada dissabte al matí, entre les 10 i les 2, que presentem una nova llista, l'actualitzem i revisem. Les que ja no aprofiten, cançons fora i sempre entren novetats, sempre al dia. Obrim així una tercera hora d'este 100% peticions. 18 minuts sobre les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots.

Xera aquí sonava per a si i ens deixava el seu tema, Pecos. I tenim un missatge que proposa un tema d'Anuel AA. Bueno, pues es que demà, més de que compartís amb David Guetta el de Vibra. A petició de la reina del Sàhara que ens diu, està per a la Sunrow, per a tu, per a mi.

Café con Ron. No, pues candidat també nostre per a colar-se la nostra llista. Per a ser important en les pròximes setmanes. 16 minuts sobre la una de la vesprada i sí que el matí està passat i superat. Esta vesprada ja és de les bones, encara que siga calorosa, ja és de juernes. Minuts per a aquestes 100% peticions. Si estàveu esperant que posarem una cançó per a si i encara no ha sonat, demana-la. No esperes més. 678-60-53-30. Ens envies un WhatsApp, que no costa res. Escrives quina música t'apetis i ràpidament te la posem per a si. Fins les dues, continuem en 100% peticions. I continuem amb Grupo Innovator Mo.

0: estem ja preparats per a descobrir la novetat musical del dia. Una novetat que ens porten per ací autobuses Chambitos. Autobuses Chambitos, sempre al nostre costat, donant-nos el millor servei. Si esteu organitzant un viatge, necessiteu desplaçament per a molta gent, podeu telefonar al 696-930-919 i vos fan pressupost sense cap tipus de compromís. I ara, a per la novetat.
1: Novedad, novedad.
0: Agafem l'últim disc de Madonna i anem a conèixer un poc més d'ell. És que demà amb Densteria.

pues 20 minutets de la millor música, la que continuem per així seleccionant, dedicada per a tu. Com per exemple, el nou tema de Aloka amb Jennifer López, Everything Fine, o el de Viva Suecia i Siloé, Sangre, i també se passarà a Ana Mena amb el Lárgate. I així completarem este 100% peticions. Completem així esta edició del dijous 16 de juliol de 2026. Que tingues molt bona vesprada. Fins

0: Setes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques, Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
1: Sabor de amor.
0: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva, Pebre Negre. Comidas para llevar.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

mix d'esportges. Ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porches Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches. La vida.

0: xugorri, que entem aquí a la fresca.
1: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes. La vida.

Grimalto, sí, cada dijous de 22 fins a 23 hores en la millor emissora del món, en Blur Radio, en la 90.2 de l'FM podeu escoltar, i també per la nostra pàgina web www.blurradiofm.es. Recordar també que cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno de Blur Radio tots els programes repetits, eh? Així que si no escoltes avui perquè no pots, el dissabte a la matinada el tens, eh? I també tens en podcast en la nostra pàgina web www.blurradiofm.es. Bueno, què tal? Com esteu, amics i amigues? Guapos, guapotes, que vos pareix? Si comencem un nou programa, ja sabeu, Connected to Selected Music.

Això comença en menys de 30 segons, eh? Així que agafeu-se bé ahir on estigues per a veure el Pampol, perquè anem a deleitar-te amb la millor música electrònica. Dins del sector de l'electrònica podem escoltar seccions com el house, el techno, el tech house, melodies progressives, bueno, tot el que embarca la música electrònica, eh? Va, vinga, ara sí que sí. Jo vaig estar preparat, centrant, realitzant la sessió, així que vosaltres sols heu de gaudir-la.

0: amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
1: Comienza Sindicato del Vinilo, los clásicos de los 80s y 90s en un solo programa. En cabina, Kike Vallés.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a les ballato. I està a les cantato.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.
4: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blue Radio Chella, 90.2.

0: si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.
4: Blu Radio. Blu Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
5: La mejor música.